Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM. Ràdio Pineda. Són les 6. Ràdio Pineda.

0: plaça de les Mèlies amb la 29a trobada de puntaires, ni més ni menys que 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també amb les puntaires de Pineda, molt presents, mostrant el seu talent de l'art de fer puntes de coixí i també doncs, tots aquests treballs que es poden fer amb aquest art tan tradicional. Una trobada que es fa aquest matí a la plaça de les Mèlies, on també hi actua la coral pinedenca a 1:15 del migdia. Avui també destaquem la segona edició de la Vibra Jove, aquesta tarda a la plaça d'Espanya, on trobareu una mostra d'art de talent jove que impulsa el talent creatiu dels joves de Pineda. Hi ha actuacions en directe de diferents disciplines, com diem aquesta tarda a la plaça Espanya. També destaquem avui el concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria. Actuen a les 6 de la tarda a l'Església. I també aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles i els horaris i també comprar les entrades. I avui diumenge a l'Skatepark de Pineda continua l'Urban Arima Fest. A Calella destaquem que podeu visitar la mostra ornamental Moments de Flors a diferents espais de Calella i també continuen els concerts del Festival Jardins de Son. Tota la informació la trobareu al web municipal de l'Ajuntament de Calella. I avui també es celebra el 25è aniversari de l'Associació Sant Quirze amb diverses activitats. I a les 6 de la tarda, al cicle Cine Xic, hi ha cinema en català amb la pel·lícula Ernest i Celestín, Contes de Primavera, aquesta tarda a l'Auditori Josep Maria Terricarres. Malgrat avui podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. I a Tordera aquest matí hi ha classe de Zumba Twirling Vila de Tordera al pavelló dels Països Catalans. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
2: De tot una dècada.
1: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: El Club dels 80 a Ràdio Pineda. Els èxits de la teva generació. Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Una fotografia ben bonica aquest matí, la que podeu veure a la plaça de les Mèlies amb la 29a trobada de puntaires, ni més ni menys que 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també amb les puntaires de Pineda, molt presents, mostrant el seu talent de l'art de fer puntes de coixí i també doncs, tots aquests treballs que es poden fer amb aquest art tan tradicional. Una trobada que es fa aquest matí a la plaça de les Mèlies, on també hi actua la coral pinedenca a 1:15 del migdia. Avui també destaquem la segona edició de la Vibra Jove aquesta tarda a la plaça d'Espanya, on trobareu una mostra d'art de talent jove que impulsa el talent creatiu dels joves de Pineda. Hi ha actuacions en directe de diferents disciplines, com diem aquesta tarda a la plaça Espanya. També destaquem avui el concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria. Actuen a les 6 de la tarda a l'Església. I també aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i Coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles i els horaris i també comprar les entrades. I avui diumenge a l'Skatepark de Pineda continua l'Urban Arima Fest. A Calella destaquem que podeu visitar la mostra ornamental Moments de Flors a diferents espais de Calella i també continuen els concerts del Festival Jardins de Son. Tota la informació la trobareu al web municipal de l'Ajuntament de Calella. I avui també es celebra el 25è aniversari de l'Associació Sant Quirze amb diverses activitats. I a les 6 de la tarda, al cicle Cine Xic, hi ha cinema en català amb la pel·lícula Ernest i Celestín, Contes de Primavera, aquesta tarda a l'Auditori Josep Maria Terricabres. A Malgrat, avui podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. I a Tordera, aquest matí, hi ha classe de Zumba Twirling Vila de Tordera al Pavelló dels Països Catalans. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Energia positiva.
1: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

0: Els grans èxits. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Una fotografia ben bonica aquest matí, la que podeu veure a la plaça de les Mèlies amb la 29a trobada de puntaires, ni més ni menys que 160 puntaires vingudes d'arreu de Catalunya, també amb les puntaires de Pineda, molt presents, mostrant el seu talent de l'art de fer puntes de coixí i també doncs, tots aquests treballs que es poden fer amb aquest art tan tradicional. Una trobada que es fa aquest matí a la plaça de les Mèlies, on també hi actua la coral pinedenca a 1:15 del migdia. Avui també destaquem la segona edició de la Vibra Jove aquesta tarda a la plaça d'Espanya, on trobareu una mostra d'art de talent jove que impulsa el talent creatiu dels joves de Pineda. Hi ha actuacions en directe de diferents disciplines, com diem aquesta tarda a la plaça Espanya. També destaquem avui el concert del 15è aniversari de la Coral Juvenil Santa Maria. Actuen a les 6 de la tarda a l'Església. I també aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs dels grups Bambalines i Coreògrafs. Al web del Centre Cultural podeu consultar els espectacles i els horaris i també comprar les entrades. I avui diumenge a l'Skatepark de Pineda continua l'Urban Arima Fest. A Calella destaquem que podeu visitar la mostra ornamental Moments de Flors a diferents espais de Calella i també continuen els concerts del Festival Jardins de Son. Tota la informació la trobareu al web municipal de l'Ajuntament de Calella. I avui també es celebra el 25è aniversari de l'Associació Sant Quirze amb diverses activitats. I a les 6 de la tarda, al cicle Cine Xic, hi ha cinema en català amb la pel·lícula Ernest i Celestín, Contes de Primavera, aquesta tarda a l'Auditori Josep Maria Terricabres. A Malgrat, avui podeu veure l'obra de teatre Pijames amb el grup La Magnòlia Teatre a les 7 de la tarda al Centre Cultural. I a Tordera, aquest matí, hi ha classe de Zumba Twirling Vila de Tordera al Pavelló dels Països Catalans. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Els grans èxits, els grans artistes, concentrats cada diumenge al matí al Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si t'agraden els 80, aquest és el teu club. El Club dels 80, a Ràdio Pineda.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Ràdio Pineda.
1: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937-069-257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Els 80. Els grans èxits. Els grans artistes. El Club dels 80 de Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. És diumenge, les 12 del migdia. I comença des de Ràdio Pineda, 94.6 FM i també radiopineda.cat, un nou repàs del compte enrere dels 30 èxits de la setmana.

Això entra dins la classificació de Bolero. Inclús l'ha gravat també en castellà. Risk It All. Parlem de Bruno Mars. Tema inclòs dins del seu darrer treball, en la seva novena setmana, ocupant la tercera posició de la nostra llista. La nova religió, New Religion de Bebe Rexha, es col·locava la segona posició avui fa 7 dies. Ja se sona, bàsicament, a l'insòmnia d'aquesta formació anomenada Faithless.

I al capdamunt de la llista, com no, Olivia Rodrigo amb el Drop Dead. Només 4 setmanes a llista i al capdamunt de la nostra llista. Avui fa justet una setmaneta. En aquesta setmana número 23, del 1 al 7 de juny 2026, comptem amb dues, només dues noves incorporacions al top 30. I com cada setmana, els 5 aspirants al top. 5 cançons noves que esperen des de la candidatura formar part d'alguna de les 30 posicions de la llista. I de fet, aquesta setmana tenim alguna cançó de la candidatura de la setmana passada ja dins el top 30, entre les dues noves entrades que tenim en llista. Engeguem maquinària del 30 fins al número 1. Som-hi!

End of Beginning, al final del principi. Dijou, des de la posició número 30, baixant 10 en la seva 28a setmana a la nostra llista. Arriba la primera de les dues noves entrades a llista, la nova dels Catarres, cançons típiques per aquest estiu 2026. Això són els Diumenges sense drama. Ja comença.

Just Might, en la seva 19a setmana llista, baixant 4 de la 24 a la posició número 28. Enfilem-nos fins a la 27, una posició més amunt. Allà ens hi trobem amb Lady Gaga. Ella recupera una posició en la seva segona setmana llista amb Runway.

fantàstic el nou treball de Taylor Swift, es diu The Life of a Sugar. A l'Opa Light porta 30 setmanes al nostre top i baixa una posició aquesta setmana, de la 25 a la 26. Directament ens anem cap a la candidatura, on ens trobem la nova de Justin Jesso, aspirant al nostre top aquest Ready to Blow.

Música de casa nostra i de la mà de Miqui Núñez. Un altre cop, posició 25, pujant 5, i en la seva segona setmana a la nostra llista. Harry Styles amb American Girls porta 7 setmanes a llista i aquesta setmana perd 3 posicions, de la 21 a la 24.

Single d'avançament del seu tercer àlbum d'estudi anomenat Daughter From Hell. Ella és Crazy Abrams, entrant a la nostra llista com a entrada més important amb Hits The One. Max Navarro, després de les estrelles, ara ens arriba amb el segon single i en la seva segona setmana llista, pujant de la 26 a la 22. Inigualable. It's the

Jo 21 d'aquesta setmana, pujant dues en la seva setena setmana llista. Nosaltres que seguim amb tots vosaltres des de Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat, ara amb Joan Dausà. Welcome to my party. Porta 12 setmanes a llista i cau dues posicions, de la 18 a la 20.

Esteban. Així és com ens arriba Juanes amb el seu nou èxit que es diu La Carta. De la 22 a la 19 en la seva segona setmana al nostre top. A la seva tercera setmana, a la posició 18, ens hi trobem amb Guillem Bautista. No està mal, pujant un aquesta setmana. No sé on va.

la millor gent del planeta, Mama Dusha. Baixant dues, la seva sisena setmana en llista del 15 al 17. Del 17 al 16, Doctor Prats amb Energia.

Arribant al punt horari de la una del migdia d'avui, diumenge. Recordant com teníem la llista avui fa exactament un any en aquestes mateixes dates. A la cinquena posició, David Guetta amb Sia, Beautiful People.

Pujava dues posicions en la seva novena setmana del 7 al 5. De l'1 baixava fins al 4, Jamiano David, Next Summer.

avui fa just un any, al capdamunt de la llista Mega Top 30. Ells que aquesta setmana precisament s'incorporen amb el tema dels diumenges, sense drama, sí. Recordeu, a la posició número 29. Parlem dels Catarres. Avui fa un any, en el número 1, amb La Fortuna.

0: Ràdio Pineda 94.6 FM i també radiopineda.cat. Això és Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana i també els 5 aspirants al top. Jo sóc Otmar Susterotti, DJ. Un plaer acompanyar-vos una setmana més. En aquesta setmana 23, de l'1 al 7 de juny 2026, només comptem amb dues noves entrades a llista. Per exemple, la 29, la nova dels Catarres. Això sonarà aquest estiu del 2026. Diumenge sense drama.
1: I a la terrassa del meu poble hi ha una taula.
0: I l'entrada més important a la posició número 23 de la mà de Gracie Abrams. Hit the wall.

Cada setmana els 30 èxits de la nostra llista i també els 5 aspirants al top. Sooner or later you'll find out I'll... Aquesta setmana, per cert, ens deixa Nil Moliner amb Me Acuerdo de Ti des de la 27 la setmana passada i després de 15 setmanes i també ens abandona Sign amb Sideways. 3 setmanes en llista i la setmana passada encara sonant des de la posició número 29. Nosaltres que seguim amb els 15 primers de la setmana.

Just en l'equador de la llista, just en el centre, a la posició número 15, ens hi trobem amb BTS, en la seva novena setmana, baixant 6. Això és Swim. Seguim amb La Fúmiga, Abril, Andreu Valor, Art de Bogotà i altres, des de la posició número 14 aquesta setmana, igual que la setmana passada. Cinquena setmana llista, la gent de la Mediterrània.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6
0: FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6
0: FM.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
0: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6
0: FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6
0: FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6
0: 94.6
2: FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6. 94.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda.
2: 94.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6, 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda
2: 94.6 94.6 FM.

0: energia positiva. So
1: Ràdio Pineda.
2: 94.6, 94.6 FM. Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu. Ràdio Pineda.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: 104.6 FM.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç.

amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda. Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
0: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

0: d'inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconecta.

0: investigació d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

0: inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.